0: És la 1:30.
1: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
0: Bon dia. El petit i mitjà comerç de Mallorca registra un descens de les vendes d'entre un 10 i un 15%, tot i l'augment de l'activitat turística. Fedeco reclama que es mesuri no només quants de turistes arriben a l'illa o com gasten, o quan gasten, sinó també com on es concentra aquesta despesa. És la notícia amb la qual encetam el radiodiari migdia del cap de setmana, d'aquest diumenge, dia 23 d'agost. Tot d'una, ampliem aquesta i altres notícies del dia. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Oriós.
2: Avui les temperatures sense canvis o en ascens lleugera a Balears. S'esperen màximes de 34 graus a Palma, 32 a Mahó i Ibiza, 30 a Formentera. Pel que fa al cel, poc ennuvolat, tendència a cel clar en general a les illes, vent avui fluix de component est amb brises costaneres. Demà, les temperatures sense canvis o en lleuger ascens, les màximes no canvien, a la nit les mínimes no baixaran dels 26 graus a Ibiza, 25 a Palma, 24 a Mahó i Formentera. Continuen eixes nits tòrrides. Pel que fa al cel, demà s'espera un augment de la nuvolositat a la matinada, amb precipitacions en general febles, acompanyades de tormenta i de fang. S'espera pols en suspensió. Demà, vent fluix de l'est i del sud-est amb brises costaneres tendint a la tarda a bufar entre fluix i moderat de component sud. S'espera rissaga lleu a les aigües de Menorca. És una informació d'EMET.
0: Moltes gràcies. Una informació que completam amb les temperatures ara mateix, quan tenim 28 graus a Mahó, 29 a Eivissa i 31 a Palma i Formentera. Rebeu salutacions de Víctor Bejarano, el control tècnic, i de qui us parla, Neu Gil. El petit i mitjà comerç de Mallorca registra un descens de les vendes d'entre un 10 i un 15%, tot i l'augment de l'activitat turística. Fedeco reclama que es mesuri no només quants de turistes arriben a l'illa o quan gasten, sinó també on es concentra aquesta despesa. L'Eire Giral, bon dia.
3: Bon dia. Pedro Fiol, vicepresident de Fedeco, apunta entre les possibles causes a l'increment del cost de les vacances, especialment en el transport i l'allotjament, que podria absorbir una part de cada vegada més gran del pressupost dels turistes abans d'arribar al comerç local.
4: El seu guany que tenen, diguéssim, de feina X, no els hi dona per poder pujar el pressupost de les vacances. Per tant, volen venir amb un pressupost molt ajustat, de manera tal que no els hi queda per la oferta complementària. Digui-li comerç, digui-li un souvenir, digui-li un supermercat o digui-li el que vulguis.
3: Per això, Fedeco reclama crear indicadors que permetin conèixer la rendibilitat real del turisme per al comerç de proximitat. Defensen que l'èxit de la temporada no es mesuri només per nombre de visitants o l'ocupació, sinó que també es mesuri per la capacitat de generar activitat econòmica en el teixit comercial de Mallorca.
0: Tot això mentre l'oferta turística a Eivissa està educant els clients per a fer les reserves cada vegada més tard. Els hotelers reconeixen que les tarifes són elevades i que molts visitants esperen fins al darrer moment a l'espera de trobar una oferta.
3: La tarifa mitjana se situa enguany en els 281 euros. Una estratègia de preus elevats a l'inici de temporada pot fer que, a mesura que s'acosten les dates i les habitacions no s'omplen, els hotels optin per llançar ofertes d'última hora. Alicia Reina, presidenta de l'Associació de Directors d'Hotels de les Balears.
5: En el moment en què s'encuentra el client que esperant d'última hora s'encuentra tarifes més altes o que no tiene disponibilitat, entonces aprenderá de nuevo y se adaptará a que tiene que reservar con tiempo. Por ahora lo que estamos enseñando es justamente lo contrario. Y si no se empaqueta o no se hace mediante la estrategia de tarifas opacas, pues eso lo que hace es que al final canibalice reservas que eran flexibles o semiflexibles, que al final cambian y te cancelan la tarifa alta y te cogen la baja.
0: Seguim a les Pitiuses. Les associacions ecologistes consideren que la limitació de vehicles al port d'Eivissa funciona, però no és suficient. Les dades conegudes aquesta setmana expliquen que entre maig i juliol s'han registrat un 13,7% manco de moviments que en el 2024. Això vol dir que en dos anys, en un de cada set moviments de vehicles, han deixat de registrar-se. Des d'Amics de la Terra, Hazel Morgan recorda que les carreteres continuen saturades i reclama mesures més contundents.
6: Resquem en residents, mentre que la política d'urbanisme no canvia, perquè estan construint milers de hospitals per milers d'habitants més i no som per la gent que ho necessita. Necessita més accions, més contundents i més controls.
0: Mentre des d'Eivissa i Formentera Preservation, Imma Saranova reclama que aquesta reducció de moviments vagi acompanyada d'una millora real del transport públic.
7: Necesitamos más frecuencias, más conexiones de autobús, mejores servicios entre municipios, lanzaderas a playas y zonas de alta afluencia y también algunas alternativas seguras para poder desplazarnos en bicicleta o a pie. Solo así consideramos que podremos reducir de forma efectiva la dependencia del coche y la presión sobre el territorio.
0: En successos, un jove de 30 anys ha mort i un altre de 25 ha resultat ferit greu en un accident de moto aquest dematí al Coll d'en Rabassa, a Palma. Els dos joves d'origen magribí han sortit de la via en una corba i han impactat contra un mur. El jove de 30 anys ha mort en l'acte i l'altre ha estat traslladat a Son Espases. La policia local ha obert una investigació per aclarir les causes de l'accident. Els pescadors de les Balears auguren un bon any per la pesca. Les captures es mantenen en bones condicions i, de moment, no detecten greus afectacions per l'augment de la temperatura de la mar.
3: Una situació que, diuen, té a veure amb les característiques de la pesca a les illes. Tot i això, el president de la Cofradia de Pescadors, Domingo Bornin, assegura que sí, han detectat alguns canvis en el comportament de la gamba blanca.
8: Que disposam o capturam més gamba blanca en relació a fa anys, i que pensant que és per amor de s'apujar de les temperatures, perquè la gamba blanca és una espècie més tropical i s'apujar de les temperatures li afecta en positiu, quasi segur que sí.
0: A Eivissa la situació no varia gaire, altes temperatures, però resultats similars a altres anys. Ignasi Gras.
9: El bon clima ha permès als pescadors eivissencs sortir amb regularitat al mar a pescar, explicant que més o menys han pescat el mateix que altres anys, però que sí que ha estat més difícil sortir a la mar per culpa de la calor i les altes temperatures d'aquest estiu. Toni Ferrer, pescador de la Cala de Sant Vicent.
10: El que és peixos, jo crec que hi ha els mateixos que altres temporades endarrere, però sí que és veritat que ha estat molt, molt dur treballar a la mar. Ha fet molt bon temps i una calor. Ha estat horrible, està sent horrible.
9: Per altra banda, sí que han notat l'encariment dels combustibles, que els ha fet augmentar costos.
10: Però bueno, va venir una mica també de repent, i claro, nosaltres aquí tenim el preu més o menys tancat a principi de temporada, i ara no pots canviar-lo de col perquè t'ha pujat, o sigui, perquè tens més gastos. Bueno, compensarem l'any que ve.
9: Tot i aquesta pujada de costos, la temporada, diu, està sent positiva.
0: Al voltant de 200 persones s'han concentrat avui de matí al port de Pollença per reclamar la recuperació del litoral.
3: Amb el lema "Volem tornar a nedar en un moll", els veïns denuncien l'estat de la zona i els problemes de contaminació que pateix. El sistema de clavegaram no ha evolucionat al mateix ritme que el creixement del port i els vessaments obliguen a tancar la platja de manera recurrent. Això se li suma als fondejos il·legals que, asseguren, arriba fins a 500 amarraments.
11: Jo fa bastant d'any que no venc a nedar, sobretot per continus tancaments de la platja per contaminació.
12: L'aigua està molt bruta, és horrible. Jo som d'aquí de tota la vida, antes quedaven un, dos, tres barcos. Ara jo m'he tirat a nedar l'hivern i l'hivern també està bruta. És una vergonya.
13: Reivindicar un poc els nostres espais, vull dir, tornar una mica a lo que hem perdut.
3: L'entitat denuncia manca de voluntat política per resoldre aquesta situació. Demanen posar fi als abocaments d'aigües residuals, regular els fondejos i reduir la velocitat de navegació, entre altres mesures per millorar la qualitat de l'aigua. Josep Biel Fortesa és el coordinador d'Arrels Marines.
14: Les competències estan clares, tot i que constantment ens diguin això és d'un, això és de l'altre, ens encantaria poder fer això, però no podem, tant a nivell local com autonòmic com estatal. I la diagnosi està clara, el problema està clar i les solucions també. Aquí simplement el que hi ha és una manca de voluntat política. Entendre que si la classe política no respon, que la comunitat s'ha de mobilitzar, que la comunitat ha d'exigir canvis i que hem d'entendre que tenim un poder molt més gran del que ens imaginàvem.
0: Per la mare de reclamacions laborals, UGT posa el focus en les condicions dels treballadors durant els mesos d'estiu i reclama extremar les mesures de protecció davant les altes temperatures. Tot després de l'accident d'un treballador de 44 anys que dilluns va caure des d'un cinquepís mentre feia feina en el manteniment de la façana d'un edifici de Palma. Sentim el secretari de Seguretat Laboral del sindicat, Enrique Espera.
15: Lo sorprendente es que con las temperaturas que hay en este momento tengan una persona trabajando en un quinto piso colgado un arnés. Es decir, ya normalmente todo lo que es construcción en agosto tratan de minimizar las tareas, incluso por la hora que era cuando sucedió el accidente.
0: Espera diu que moltes empreses obvien les mesures de protecció contra el calor durant l'estiu. Uns incompliments assegura que són molt difícils de detectar. I les infermeres denuncien una situació crítica al servei de neonatologia de Son Espases i acusen l'Ipsalud de posar en risc la seguretat dels nadons i de les professionals.
3: El sindicat SATSE alerta de la falta d'infermeres i de l'esgotament de la plantilla. A l'UCI neonatal, la ràtio ha passat d'una infermera per cada dos pacients a una per cada tres. El sindicat denuncia que aquesta situació obliga a fer hores extres i dificulta fins i tot poder gaudir de permisos i vacances. Escoltam Erlina Vijande, delegada de SATSE a Son Espases.
16: Es una situación que se prolonga a lo largo de todo el verano y que ese exceso de horas lo que hace es empeorar la calidad que podamos dar de los cuidados y poner en riesgo al trabajador y, por supuesto, al menor.
3: Aquestes condicions, diuen, provoquen la marxa de professionals d'altres comunitats. Per evitar-ho, SATSE reclama que aquests llocs de feina es considerin de difícil cobertura i que es millorin els sous. A més, adverteixen que si la situació no canvia, convocaran mobilitzacions.
0: El Sindicat de Tècnics d'Enfermeria, SAE, alerta també de la situació d'urgències de Son Llàtzer i tot i la incorporació aquesta setmana de 34 tècnics en cures auxiliars d'infermeria, 24 infermeres i 5 saladors als hospitals de Son Llàtzer i Joan Marc. El sindicat assegura que, malgrat l'ampliació de la plantilla, la sobrecàrrega de feina afecta gairebé tots els serveis. Maria Bustamante és la responsable del SAE al sector migjorn.
17: I és que la gent està molt quemada, però a nivell general, perquè sí, perquè la població també de cada és un poc més demandante, tenim moltíssimes patologies i és a nivell general, o sea, no és solament que digues el servei d'urgències o una planta de hospitalització concreta, no.
0: Mentrestant, el sindicat d'infermeria SATSE ha alertat també de la situació límit que viu, diuen, en el servei d'urgències de l'Hospital de Can Misses. I es manté també la vaga indefinida dels treballadors de la canera municipal de Son Reus. Començarà demà a partir de les 2 del migdia, després que hagi fracassat la mediació entre l'empresat ISA, l'Ajuntament de Palma i UGT.
3: El sindicat denuncia les condicions laborals de la plantilla, que assegura cobra el salari mínim, tot i tractar-se de personal especialitzat. Des d'UGT, Juan José del Teso, responsable del sector dels serveis de la comunitat, considera abusius als serveis mínims decretats per l'Ajuntament, perquè en alguns torns obliguen a cobrir el 100% de la plantilla.
18: Pone el 100% de algunos puestos y de algunas tareas. O sea, realmente había unos puestos entre semana que se cubrían por un solo trabajador y se sigue estableciendo ese sistema y ese criterio. Los auxiliares de veterinaria, que son dos puestos, realmente también están reivindicando la prestación del 100% del servicio. Y nosotros creemos que lo que viene a ser el derecho a huelga tiene que respetarse y es algo bàsicament constitucional.
3: El sindicat estudia impugnar-los i reclama voluntat política per desbloquejar el conflicte.
0: En els esports, el Mallorca jugarà demà contra el Granada al Nuevo Los Cármenes després de comprovar que els terratrèmols no han causat danys a l'estadi. El partit es disputarà amb normalitat a les 9:30 i en públic a les grades, segons han confirmat des de Granada aquest matí. A més, el Mallorca oficialitza la cessió de Marc Domènech al filial de l'Atlètic de Madrid. El davanter jugarà en el segon equip després de fer-ho el curs passat amb el Ceuta, on diverses lesions no li varen permetre mostrar la seva millor versió. El davanter polac Adam Buczka, ja és de Mallorca. El darrer fitxatge dels vermells arriba a l'illa per firmar, com s'ha dit, amb opció de compra. Segura que espera portar gols i victòries a l'equip. En futbol, sala l'Illes Balears, Palma Futsal va guanyar i el Noia per 2-9 i s'ha proclamat campió del trofeu Portus Apóstoli. Sentim l'entrenador Antonio Vadillo.
19: Ha sido un partido muy disputado, ¿no? Noia siempre aquí es una cancha muy difícil. Bueno, sensaciones buenas porque hoy hemos jugado al nivel de intensidad que

oferirà la seva única actuació gratuïta de tota la gira de celebració dels 40 anys avui a Felanix. Serà en el marc de les festes de Sant Agustí, on compartirà cartell amb artistes com Fora de Sembrat, Romandre o DJ Trapella. Tornar-te a aixecar. Serà avui, a partir de les 9 del vespre, al Parc Municipal de Sa Torre.